Hola, bona nit. Estem a Trames Subterrànies. Quart programa d'aquesta emissió Oxicat, Trames Subterrànies, aquí a Eco de Garrig. Avui, aujourd'hui, beaucoup d'underground, rock, electrònica, músiques d'Espanya, Anglaterra, Estats Units i, sobretot, França. El meu nom és Eduard, i aquí al meu costat està Lino, el tècnic de so. Salutacions, Lino.

I començarem amb una cosa divertida. He estat una mica col·laborant també amb gent ja del Jardí del Cor i envio moltes salutacions als nostres companys. Tenim a Olivier, tenim a Dominic, tenim a Gael, tenim a moltes persones i començarem amb una petita sorpresa.

0: Tu comprends?
1: Ouais, ouais.
2: Doncs, si voleu comprendre una cosa, tenim una novetat. Aquesta novetat es diu Umek i fa poc va treure uns enregistraments que estan gravats amb DAT. És un enregistrament una mica ancien que sona molt, molt bé i ara tindreu un gran espectacle de llums i colors. Umek, endavant.

I aquí hem tingut una petita presentació de UMEC. Una novetat del 16 d'abril. I ara farem un petit canvi amb un grup que mescla el pop, el rock i una mica bases electròniques. El grup es diu Gablé i venen de la ville de Caen, no? Genial, uau, uau. I per tots vosaltres, Gablé.

I ara continuem amb una altra peça de Gablé. Gablé han participat sobretot amb un segell de por que es diu Atan Rebé Durroa i és un segell que podeu trobar moltíssima, moltíssima música. I ara anem per un morsó, per una cançó que penso que us agradarà molt, bastant, bastant divertida.

Molt bé, i com hem començat amb música electrònica, seguirem també amb música electrònica. En aquest cas, doncs, tenim a Semi Playback, un grup... Semi Playback és un grup que també forma part del segell Atan Rebé d'Urrua i és un grup que he d'explicar diferents coses. Amb aquest grup van tocar a Barcelona fa molts anys amb un altre grup que s'apel Les Louis Michels. Tots dos són d'un col·lectiu que s'apel Et Mon Cul Es de Tofu i aquest col·lectiu són de París. En aquest cas, el més curiós d'aquest grup és que toquen guitarra, bateria i el directe, naturalment, és un teclat que fan el playback, és a dir, juguen amb el playback d'un teclat. I ara tenim una petita mostra d'un disc molt interessant que no és música electrònica, però s'aproxima molt a la música electrònica. Endavant, Lino, gràcies.

podeu trobar semi-playback tota aquesta música al Bandcamp. I ara he pensat una mica en músiques així molt, molt, molt antigues i n'hi ha, no sé si recordeu, els primers ordinadors que feien videojocs, doncs n'hi ha un joc molt, molt, molt antic de videojocs, de computadores, que feien mesclaven la música electrònica. Normalment hi havia Konami, que feia molts, molts jocs d'ordinador. I no, no sé més el programa. Ok. Un moment. Ok. Abans una mica de Les Louis Michels, un grup que acompanyaven a Semi-Playback.

Les Louis Michels. Et mon cul és de tofu. El meu cul és de tofu. I ara posarem una cosa que queda molt, molt bé després d'això. Penso que ja l'hem posat, però m'agrada molt. El XMP. Podeu trobar a Bandcamp, YouTube, tota la seva música. És música retallada, sin compensada.

Yeah. I seguim amb les recomanacions. En aquest cas tenim una bona, molt bona recomanació d'un amic que és Mai Hamas, que hi hem posat vària música seva i li agraden molt, molt, molt els videojocs. En aquest cas és un compositor que fa música bastant ambiental, en aquest cas. Es diu Feth.

Barberos. Barberos. I tots coneixeu, tots haveu jugat al MSX, Anstrap, i tots coneixeu, m'imagino, una empresa que es diuen Konami. Doncs, en aquest cas, Konami va fer molts videojocs i molt bona música. Jo me'n recordo de Penguin Adventure, Castlevania, molts jocs. I en aquest cas, Metal Gear també és molt bona música. I en aquest cas posarem Firebird. És un joc una mica lent i amb una música que potser us agradarà a tots. Initori és el compositor i endavant.

Hem portat avui altres coses també referents molt properes a l'electrònica. Als anys 80, que es feia una mica la mescla de la música electrònica i el pop. És un estil de música que es deia tecno-pop. Doncs va haver un grup que va fer un tema bàsicament pop amb una estructura molt electrònica. És una cançó que després es va passar a València, la van passar a la música màquina, el bacalau, i van posar bases molt fortes amb aquesta melodia, transformant les guitarres i els baixos amb instruments i sintetitzadors electrònics. És una cançó que normalment es posava per acabar o per començar una sessió. El grup es diu Apple Boutique, The Ballad of the Jet Harris.

Uau, meravellós, aquests records. Murray Mann. I alguns de vosaltres aquí a Montpellier potser coneixeu a Tony Reed. Tony Reed. Tony Reed ha estat aquí vivint aproximadament un any a Montpellier i bueno, ens vam fer amics també gràcies a Christophe de la Plein Lune. És meravellós que ens donés aquesta ocasió de conèixer el Tony Reed. I ara fa pocs dies no he parlat amb ell, però ens va enviar això, que és un nou enregistrament que ha fet fa molt, és molt, molt recent, i sé que li farà molta, molt, molta il·lusió que posem aquí a Montpellier la seva música, sobretot a Echo de Garrick. Aquí posa ja Love Don't Come Easy, Tony Reed.

I seguim aquí amb la missió Oxycat, juntament amb Lino. I abans volia posar una cosa que es diuen Megabit. És un duet valencià de Catravendis als anys 90. I aquesta gent feia molts covers, moltes versions amb els ordinadors ancians. I n'hi ha una peça bastant especial que posava molt a les discoteques, a les sales de festes. Es diu Interfront. Ara estem parlant de dos personatges que van fer moltes, moltes bones peces, remescles i versions.

0: es imposible, no puede ser.
1: Tramas subterráneas. Oxicat, a l'Eco de Garrig, tots els dimarts, primers dimarts de cada mes, de 10 a 12 de la nit.

0: Es imposible, no puede ser.
1: I ara, canviem d'estil una mica, aquí tenim un grup que ens han recomanat, una recomanació de Barcelona, un grup que es diu Dom Whoop.

I ara seguim una mica amb la dinàmica d'abans, que teníem un segell a Tan Rebé d'Urroà. És un festival que van fent els seus... No, és un segell que, va... que fan els seus festivals i tenen grups molt, molt interessants. En aquest cas tenim a Kurgan, que és un grup francès, i el seu vocalista fa coses realment espectaculars que no he escoltat a cap altra persona, naturalment, en aquest planeta, m'assembla. Segur que existeix algú, però ell té un toc molt, molt especial. Kurgan, música bastant matemàtica, rock i molta, molta...

Ha sigut un plaer escoltar aquest grup que ens ha posat el Lino. I ara, per terminar, tornarem a Apple Boutique. És una cosa molt diferent al que heu escoltat abans i es diu I Don't Believe in You. Ha sigut un plaer, molt bona nit. Potser el proper programa estarem preparats i bona nit.